0: Els mestres i professors tornen avui a la vaga al Baix Llobregat i al Penedès. Arriba l'endemà d'una aturada general i una manifestació multitudinària a Barcelona i la vigília de la reunió de govern i sindicats. Davant la petició d'una millora de 400 euros mensuals, el president Illa rebaixa expectatives sobre una nova oferta negociadora del govern. Només un 18% dels joves de Catalunya marxen de casa els pares abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, a qui ha tingut accés a aquesta emissora. La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no poden pagar-se un lloguer. L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola demana la seva absolució perquè assegura que al llarg del judici no s'ha provat la corrupció i ha acusat la Fiscalia de fer una acusació genèrica pel broc gros. Avui, en el judici contra els 7 fills de l'expresident, és el torn de la defensa. El discurs del rei Carles III d'Anglaterra obrirà formalment avui el període de sessions a Westminster enmig del debat obert sobre el futur del primer ministre, Keir Starmer. El laborisme està dividit davant la continuïtat o no de Starmer, però per ara la falta d'una alternativa atura qualsevol moviment. Donald Trump defensa que no necessita l'ajuda de la Xina per acabar la guerra a l'Iran. El president dels Estats Units està en ruta cap a Pequín, on es veurà les cares aquesta setmana amb el president Xi Jinping. Trump ha tret ferro a l'alça en la inflació, que amb la guerra s'ha disparat als Estats Units fins al 3,8%, el nivell més alt dels últims 3 anys. Uns 300 alumnes es presenten aquest dissabte a Lleida a una convocatòria extraordinària de la DGT de l'examen pràctic de conduir. La mesura busca reduir les llargues llistes d'espera que superen les 5.000 persones. Les autoescoles consideren que es queda curta i que calen altres decisions per reduir el col·lapse a mitjà i llarg termini. I les empreses nàutiques de l'últim tram del riu Ebre reclamen a la Confederació Hidrogràfica la Xeca els avisi amb antelació de les crescudes controlades del riu. Denuncien que no fer-ho amb prou temps comporta riscos de seguretat. L'última d'aquestes situacions va passar dilluns passat. I la Fira del Circ de Catalunya Trapezi arrenca a Reus, al Baix Camp, l'edició del seu 30è aniversari. Fins diumenge que ve es faran prop d'un centenar d'espectacles d'una seixantena de companyies, amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i fetes aquí.
1: Esports.
2: El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves últimes declaracions acusant per enèsima vegada el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid va convocar ahir una conferència de premsa en què va descartar dimitir i va anunciar eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça, amb el títol de Lliga, ja a la butxaca, juga aquest vespre 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebrà l'Acer, l'Atlètic Club de Bilbao, amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. I el Baxi Manresa guanya la pista del Girona 74-79 i certifica la seva permanència un any més a la Lliga CB de bàsquet. Avui, el Barça juga a la pista del Granada i el Hajo Post Lleida a la del Breogán.
0: Ens queda el titular del temps. Els núvols es mantindran a gran part de les comarques de Girona i nord de Barcelona amb possibilitat d'algun ruixat, sobretot a partir d'aquest migdia. També en el Pirineu predominaran els núvols amb algun ruixat puntual amb cota de neu de 2.200 metres. Sol a la resta amb mestral al sud del país.
1: 3CAT Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una mar. De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
5: Una Mar FM.
6: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueños. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo, resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. ¿Quieres disfrutar de la moto de tus sueños? Deja de soñar despierto. Leonard Motor. Une diseño, presencia y actitud. Motos con personalidad para gente que no pide permiso. Descubre toda la gama en calle Germans 2 y Cudina 35, cerca estación del tren Mataró. Teléfono 93-757-6101. Busca tu concesionario más cercano en leonardmotors.com. Per al teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 16 36 o entra a espaianima.com.
1: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios.
2: Esto es Onamar.

0: profesional o particular? Si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho, primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote, con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
1: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos a las de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93-387-1083, 93-387-1083, o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
2: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Ponés. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
3: La mejor, la mejor.
4: Conecta con tus artistas favoritos.
3: La mejor selección de éxitos.
4: Zona Mar FM.
5: I'm a scat man.
6: Recorda, conforme a Badalona segueixen celebrant la reobertura de la seva nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Acosta't i descobreix una botiga totalment renovada en tot el que casa teva necessita i a preus molt, però molt especials. Nou Conforama Badalona, el parc comercial Montigalà, la teva nova casa. I nosaltres que seguim amb més i més cançons, amb més i més èxits, des del 88.0 de l'FM, des d'onamar.net, amb més cançons que ens alegraran la vida, amb Doctor Prats, per exemple, i el seu efecte papallona. Ja

Són els Pampanu, dels germans catalans que ens fan ballar amb el seu tema. Molt bon. Sí, sí, ens movem i des d'on a mar, amb més rimba encara. Tot seguit es quedarem amb Martin Garrix i el seu Angels for Each Other. També amb Coti, juntament amb Dani Martín, ens portaran aquest Antes que ver el sol. Però abans, un altre català, un cantant de Solsona, que ens acompanyarà amb un somriure. No està gens malament, Joan Rafart.

0: Només un o dos joves de cada 10 aconsegueixen emancipar-se a Catalunya abans dels 30 anys. Ho revelen les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, que us avança 3cat.info. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no poden pagar-se un lloguer. El 95% dels espanyols reclamen més mesures de control a les xarxes per protegir els menors. Ho revela una enquesta presentada aquest matí a Barcelona sobre la percepció dels drets digitals. Més del 70% dels ciutadans són partidaris d'una identificació obligatòria per entrar a internet. Les mobilitzacions al sector educatiu continuen a l'espera de la reunió de demà entre sindicats i departament per mirar de desescalar el conflicte. Avui és el torn dels docents del Baix Llobregat i el Penedès, després que ahir es va fer la primera de les tres vagues generals previstes a tot Catalunya fins a finals de curs. Les autoritats espanyoles es plantegen la possibilitat que els passatgers sense símptomes d'antivirus ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid puguin acabar la quarantena a casa. L'únic positiu es manté estable amb símptomes que no han empitjorat. Els advocats de Jordi i Josep Pujol Ferrusola carreguen contra la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, afirmen que fan acusacions sobre sospites i no són curoses en l'aplicació dels suposats delictes. Avui és la penúltima sessió del judici contra els 7 fills de l'expresident que s'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. El primer ministre britànic Keir Starmer es reuneix amb el seu principal rival dins el laborisme enmig del debat sobre el seu futur polític. Una trobada que ha precedit l'acte Westminster, on el govern exposa el seu full de ruta, amb el tradicional discurs del rei Carles III d'Anglaterra. A l'espera de l'avaluació oficial, els pagesos de les zones agrícoles de la plana de Lleida calculen que centenars d'hectàrees han quedat malmeses per la pedregada d'ahir. Ha estat la més important i extensa d'aquest any i ha afectat cereals i fruita dolça. I uns 300 alumnes es presenten aquest dissabte a Lleida en una convocatòria extraordinària de la DGT de l'examen pràctic de conduir. La mesura busca reduir les llargues llistes d'espera que superen les 5.000 persones. Les autoescoles consideren que es queda curta i que calen altres decisions per reduir el col·lapse. La Fira del Circ de Catalunya Trapezi arrenca a Reus, al Baix Camp, l'edició del seu 30è aniversari. Fins diumenge, que a més faran prop d'un centenar d'espectacles d'una seixantena de companyies, amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i fetes aquí.
1: Esports.
2: El Barça valora emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves últimes declaracions en què va tornar a acusar el club blaugrana pel cas Negreira i també d'haver-lo robat diversos títols de Lliga. El president del Madrid també va descartar dimitir i va anunciar la convocatòria d'eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça, amb el títol de Lliga ja a la butxaca, juga aquest vespre a 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebrà la set l'Atlètic Club de Bilbao amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. I a la Lliga CB de bàsquet, avui es juguen els partits Granada-Barça i Breogán-Jaiopos-Lleida. Ahir el Baxi Manresa va guanyar la pista del Girona i va certificar la seva permanència un any més.
0: Tarda amb valors molt a prop dels 25 graus a la Costa Daurada i a l'Ebre. Baixen una mica les temperatures a la resta del país. Els núvols es mantindran a gran part de les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguns ruixats. També al Pirineu predominaran els núvols, amb algun ruixat puntual i una cota de neu de 2.200 metres. Més sol fora d'aquestes comarques.
1: 3cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 12.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una más. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona, teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueño. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí. Teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com.
7: Hi, this is Jennifer Lopez.
8: Con Amar FM.

Doncs déu-n'hi-do, amb aquest Feelings for Real de Klingon Lee, que recordàvem des d'on Amor FM, on ens quedem tot seguit amb Meme Clan i Fito Cabrales. Així sonen amb aquest tema titulat Carolina. Viu i en directe.

Camins, somnis i promeses. El Sopa de Cabra, la Su, Mont DJ, junts tots per oferir-nos una boníssima cançó carregada de bon ritme. I des d'on Amor FM ens quedem amb un mite de la música, Eartha Kitt i el seu This Is My Life.

0: posat a pensar.
1: Com ens alegren la vida els Banda Neon amb el seu tema Guapíssima. I seguim amb més èxits, tot seguit amb l'italià Franco Battiato. I per recuperar i repassar el seu àlbum més exitós del 1987, el seu Nómadas, i ho era perquè hi tenia cançons com aquesta, Yo quiero verte danzar. I així veiem nosaltres amb aquesta boníssima cançó. Una mare pene.

0: Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Ibiza et crida.
2: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Motrum, motrum.
3: Dissabtes a les 22 hores.
4: Te ponemos todo lo que te gusta. Solo éxitos.
5: Onamar FM.
6: La ràdio que marca la diferència.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Alexa, on Onamar FM.
6: Onamar FM en Tuning.

Coneix el Badiu, restaurants de cuina mediterrània amb tocs de cuina catalana. Menú de migdia de dilluns a diumenge, ideal per dinars de negoci i celebracions. Cuina oberta de dilluns a diumenge, de 1 de la tarda a 10 de la nit, ininterrompudament. Dues hores d'aparcament gratuït al nostre pàrquing. Restaurant El Badiu, ubicat a l'hotel Badalona Tower. Avinguda Navarra 6, Badalona. Reserves al 686 51 63 10.

0: Ronda, centre de jardineria, ha inaugurat. Ha arribat al Maresme amb el seu nou centre a Cabrera de Mar. Més de 50 anys al sector. Un gran espai on trobar inspiracions, idees i noves sensacions que voldràs tenir a la teva llar. Jardineria, floristeria, decoració, mascotes i restauració amb vistes al mar. Ronda, centre de jardineria, a la mateixa carretera Nacional 2, al costat d'Aquadis, Cabrera de Mar. Més informació a fronda.com. Una experiència que has de descobrir. Vols gaudir de la moto dels teus somnis? Deixa de somiar despert. Leonard Motor uneix disseny, presència i actitud. Motos amb personalitat per gent que no demana permís. Descobreix tota la gamma al carrer Germans Tos i Codina 35, a prop estació del tren Mataró. Telèfon 93 757 6101. Busca el teu concessionari més proper a leonardmotors.com.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Onamar FM.
3: Cada tarde los éxitos que más suenan están aquí.
2: Onamar FM.
4: Demasiadas cosas.

0: Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
4: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.

0: minuto.
1: Marcamos
2: el ritmo que te mueve.
1: Una Mar FM.
3: Lo mejor de ayer y de hoy.
1: Son las 5. Las 5.
4: Los éxitos que van contigo.
1: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio. Una Mar FM.
5: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí. Carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
6: Cada tarde los éxitos que más suenan están aquí.
7: Una Mar FM.

de Tardeo Super Hits 80s 90s. Vine a recordar i ballar amb nosaltres la millor música dels 80s i 90s de la mà de DJ Pascali. Proper diumenge, 17 de maig, des de les 5 de la tarda i fins a les 11, a Sala Estraperlo, carrer Isidre Nonell 9, Can Ribó, Badalona. Aconsegueix la teva anticipada a estraperlo.club, perquè els diumenges ja no seran avorrits.

0: Conoce el Badiu, restaurante de cocina mediterránea con toques de cocina catalana. Menú de mediodía de lunes a domingo. Ideal para comidas de negocio y celebraciones. Cocina abierta de lunes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche, ininterrumpidamente. 2 horas de aparcamiento gratuito en nuestro parking. Restaurante El Badiu, ubicado en el Hotel Badalona Tower. Avenida Navarra 6, Badalona. Reservas al 686 51 63 10.
1: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a forats.es. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fàbregas.info.
2: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí, telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com.

0: versió de Tardeo Superhits 80s 90s. Vine a recordar i ballar amb nosaltres la millor música dels 80s i 90s de la mà de DJ Pascali. Proper diumenge, 17 de maig, des de les 5 de la tarda i fins a les 11, a Sala Estraperlo, carrer Isidre Nonell 9, Can Ribó, Badalona. Aconsegueix la teva anticipada a estraperlo.club, perquè els diumenges ja no seran avorrits.
1: En solitario lo tuvo primero este trabajo de Door, Teddy Swims, después ha contado con la colaboración del australiano Cyril, donde casi yo te diría que esto está mejorado. Nos lo quedamos y súbelo y disfrútalo.